i es llança pel finestral a l'asfalt d'una volada que volen aquesta gent que truquen de matinada. Els que truquen resten muts, menys un d'ells, potser el que mana, que s'inclina al finestral

Es que trucamos de mucho. Menys un d'ells, potser el que mana, que s'inclina al finestral. Darrere xiscla la mare, què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat